0: comprobada afecció molt clara sobre els empresaris del país.
1: Calma, senyor Porto!
0: Ah, calma, Gil.
1: Calma, no tindràs un

estan afectant abans el vehicle, ha exigit abans en el segon de municipi passat per una població de l'any en el cap de les anys allà que hi ha un guany a partir de l'any passat. Bon moment, bon tard, en el cap d'estat de l'anitud, que han ocupat el dia de l'any, a l'hora que va dir, van ser tornant a marcar el vehicle i cap a això s'allà que hi ha com a número. Para que se acabe la máxima y está en el uso de su

0: usuaris i un estic separa, haiem ares com per una xerxi, un de tot tornant un dimà, ratatat, sa vitri, sa supauna, sa mamonsuri, gran pan, sa sensó, pan sen pas, i sa ie, i amb nit d'està, o si no tant com diu quan és tres, per el grup no hi ha de dibuixó.
1: Sate, la sèrie que va, Júlia, li he dit que pas, la primera tanca, en tant que viu dissen i s'ha dit, o si quan si tot ho s'ha dit, ho pensat, si ho va fer-ho a pensar.
0: És tant, sesta, el grup, vas per dir, i s'han subit fit de cint, s'ha de dir que us tenen a l'ecol, però s'ha de dir,

0: sols que això va ser prema, consellera, l'hospital va ser immersa en Patagon amb una enrutor de segon.
1: L'hospital és per tant una missió, ara?
0: Jo vull ser contant, no te'n pot pot fer, si ni gran llima, ho pot fer, si ho va, ho pot fer.
1: Per què tindrà la mar, vos et dic, i s'ha de ser sol, vos et dic, ma, i s'ha sentit que s'hi ven de preparat, ets, s'ha dit, quan és jo, no s'ha de molt potser que es comença.
0: Per què tinc, no s'ha de tan i no s'ha de dir, no, tant, que t'ha de crac i no, i s'ha sentit de preparat, fet de trenxa.
1: I ara l'haig que es volia un banc i bé no s'ha de ser, que era part de la zona, Diam ini pelagi video terapi terapi pensor terapi kopi di bawah pesaran kerinca.
0: Masa cepat ia diam ini hulu bina operasan video terapi terapi ekupen terapi pada sabar pesaran kerinca.
1: Diam ini hulu kos video pelagi 24 jam yang beres kopi pesaran kerja pesaran. Pasalnya negri kita perempuan anak balbalika apabila cecah negri kembali usah di bawah anda sempurna selama 10% cut kopi pesaran kerja pesaran. Kosnya pesaran pelagi.
0: Sampai jumpa di video selanjutnya.

0: va fer l'opassar que el vicegrantar i ambulants que el viu està que hi va passar en agri i el cor morirà anant pel Gàlica a Pangla gest en agri que quan coneixia l'home dels partits de la xutxa el viu està que hi va auxiliar a escutar Prali a seritxar que quan es va serit Bardià però el Pedro Pombo de Quimpadre
1: s'han parlat per la giro geogràficat giro giro excel·lent per el paper o giro geogràficat giro giro prisetes va serit Bardià. Thank you.

0: Interior Provada Exportuara Jardí Plasari Sandés.
1: Canvi de moto.
0: Ah, cada dia.
1: Canvi de moto, que tira lluny de formació i de
0: ser. Ah, és el cara que no